0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: Zoo d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

0: Cançó d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor y un delirio de alcohol de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir-se

0: els números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Tot seguit, us oferim la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Recordes Cocodril?
2: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle.

0: Sapore di sale. Corria 1964. Sapore di mare. Tu ja hi eres?
1: Un gusto un po' amaro.
0: Era estiu.
1: Di cose perdute.
0: I aquesta cançó.
1: Di cose lasciate.
0: Va ser aquell estiu la que més sovint van posar a totes les ràdios. La que preferien ballar les parelles d'enamorats.
1: Quel tempo è dei giorni che passano qui.
0: La cançó amb la que molts es van confessar el seu amor. Una d'aquelles sense data de caducitat.
1: Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti.
0: Una de les diverses meravelles que ha fet el nostre primer convidat d'avui en el nostre viatge per la màquina del temps.

0: al gran Gino Paoli. ¿Vayas, cocodrila? Ei, ha dit que sí. I s'està apropant. I m'està abraçant, aquesta vegada, sense l'efecte palanca.
1: El tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca...
0: Allò tan desagradable que les noies cocodriles tenien el mal costum de fer als anys 60. Quan finalment arribaven els lents, que sempre arribaven massa tard, perquè en aquelles festes particulars les noies havien de tornar a casa molt d'hora. Records de tota una història, perquè tu i jo sabem que la història no sembla mai història quan l'estem

0: no fa pas gaire, el mestre José María Pallardó, Bob Llardó per als amics, també va programar aquest Sense fi meravellós de Gino Paoli.
1: No m'importa de la
0: en el seu espai, aquí al Coco.
1: No
0: música al mil per mil.
1: Per me sei luna e stelle tu.
0: No perdis la sintonia. En qualsevol moment també pot aparèixer Rafael Turia i sus afluentes. I una cançó molt especial.
1: Sense fine.
0: Sense fine. Ai, Josep Maria Francino, amb B de Beatles. Sergio Dalma, com recordes aquelles festes particulars, aquells guatequers que fèieu?
2: Al graig d'un dels companys, doncs ens trobàvem, portàvem doncs, la beguda i una mica de pica-pica i bueno, un es dedicava a posar música, no? I li dèiem, va, tio, comença a fotre les lentes perquè, escolta, aquí no ens estem menjant ni una rosca. I al final, sí, posàvem el que sonava en aquell moment. I dintre d'aquestes cançons hi havia moltes cançons d'aquestes italianes. Jo recordo quan anaves a alguna festa... esperaves que sonés aquella, El Guardiano del Far o totes aquelles cançons que quan sonaven deies, ostres, és que amb aquesta música no em pot dir que no.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.
1: Possiblement, aquest és el tema absolutament instrumental que més sovint ens heu demanat al llarg de la història d'aquest programa. Un d'aquells fenòmens que només es dona molt de tant en tant. Original del 1976. És un One Hit Wonder, un artista d'un únic gran èxit. Il Guardiano del Faro, Amore Grande, Amore Libero. Una cançó molt especial per un altre dels nostres convidats, per Sergio Dalma, que vincula inevitablement aquesta peça a les festes particulars d'aquell temps. Però tenim milers de corresponsals improvisats arreu del món a través del Facebook del grup Amigos de Cocodrilo Club i precisament un company d'ofici, Moncho Lemos, des de la ràdio pública galega, ens diu que ha aconseguit una gravació de Gino Paoli amb el que estàvem fa uns instants cantant precisament en Joan Manuel Serrat a la televisió pública italiana, a la RAI, el 1982. Aquesta és una versió de La Mujer Que Yo Quiero mai comercialitzada, mà a mà entre Gino Paoli i Joan Manuel Serrat. Gràcies, Moncho.
2: La mujer que yo quiero no necesita bañarse

0: Aplaudiments per Joan Manuel Serrat, que ha interpretat la seva cançó en castellà, La mujer que yo quiero, conjuntament amb Gino Paoli en directe, que ho ha fet en italià, i cara al públic, i en viu en un programa de la RAI italiana del 1982.
1: Per ricordare un cantautore di Genova que no c'è oggi qui.
0: Un autèntic document que ens ha facilitat l'amic, el company Moncho Lemos, que ens escolta a través d'internet des de Galícia. Un abrazo, Moncho, i muchas gracias, como siempre, por tu ayuda, por tus muchas colaboraciones en nuestro programa. Tens ganes de seguir rebobinant en el temps? Encara una mica... està bé, però necessito rebobinar encara una mica més, sisplau. He arribat al febrer del 1985. Aquell any, el nano va anunciar que havia decidit prendre's un any sabàtic. És a dir, que no pensava treballar durant tot un any, que no concedia entrevistes ni molt menys concerts ni actuacions en directe de cap mena. Però aquell any, qui us parla, realitzava un programa cada tarda amb moltíssima audiència a tot Catalunya, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana, que estava organitzant el seu segon festival per entregar premis als més votats dels oients de tot l'any anterior, del 84. I el més votat era Joan Manuel Serrat. És una de les moltes ocasions en les que el nano s'ha portat molt bé amb nosaltres, però aquella va ser realment especial, perquè va trencar la seva promesa i només ho va fer amb nosaltres en el nostre festival que es va celebrar el desaparegut Scala Barcelona, el restaurant espectacle més elegant de la ciutat en aquell moment. I tots els companys de premsa i dels mitjans de comunicació en general, sobretot de les dues teles que llavors hi havia, de Televisió Espanyola i de TV3, van destacar aquest fet, que Joan Manuel Serrat va trencar la seva promesa d'any sabàtic per assistir a recollir el seu trofeig en el festival que jo vaig dirigir de Los Musicales de la Cadena Catalana, i a més, com ara recordarem a través de les cintes magnetofòniques, fins i tot el vam fer cantar. Quan ell va arribar a Camerinos, jo li vaig preguntar: Joan, cap on van les cançons?
2: No ho sé, van cap on volen anar. Són bastant independents i bastant autogestionàries, les cançons, sempre. I un procura, doncs buscar-les, trobar-les i estar d'acord amb elles. Ara cap on van, això ja ho explicaran elles.
0: Bé, ens vam quedar amb les ganes de saber cap on van. Però allà a quarts de quatre de la matinada, de la nit d'un dilluns a dimarts, d'un fred febrer del 1985, a l'escenari d'Escala Barcelona...
3: Que no podía faltar y que está una vez más con los amigos de la Cadena Catalana.
2: Gracias.
3: Moltes gràcies per venir, Joan Manuel, perquè tu em vas dir fa algunes setmanes que pensaves dedicar-te tot l'any a descansar.
2: Ara estic descansant. Això és descans.
3: T'has passat bé aquesta nit? S'ha fet una miqueta llarg, oi? Se'ns ha fet una mica tard.
2: És la vostra festa. Teniu dret a bellugar-la com vulgueu. Aquesta? Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan en la llar cremava només les d'amor.

0: per aprendre.
1: Esclar, aquesta gravació tampoc s'ha comercialitzat mai i té el valor d'allò directe que no s'havia assajat, que no s'havia preparat. Va aparèixer com per casualitat una guitarra per darrere les cortines de l'escenari d'Escala Barcelona i amb els aplaudiments de tots els seus seguidors en Joan Manuel no s'hi va poder negar i ens va cantar paraules d'amor.

0: Ah, però sabeu que Paraules d'amor ara també és un llibre? I sabeu qui l'ha escrit? Doncs en David Escamilla, que és el fillol del Joan Manol Serrat. És a dir, el nano va ser el padrí en el naixement de David Escamilla, el fill del gran Salvador Escamilla. L'home que va ser el primer en deixar-nos un micro per parlar en directe per la ràdio quan només teníem 13 anys. El primer que ens va donar l'oportunitat de fabricar un espai. Corria 1971. I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres un convidat molt especial, en David Escamilla, que acaba de presentar el seu nou llibre, que es diu Paraules d'amor. Felicitats, David, per l'èxit de convocatòria i perquè aquest llibre, només de veure la portada i el títol, ja entren ganes de llegir-ho, això, seguit, en una nit, no?
1: És molta, molta vida real, Albert, és la meva vida, és els meus mites, la història que m'han explicat i la història que m'hagués agradat viure, perquè visc en una Barcelona molt maca, molt confortable, però segurament aquella Barcelona bategava un ritme més potent humanament. I jo voldria que aquesta Barcelona confortable d'ara, a més, bategués a un ritme molt més potent humanament, no? I que la gent no estigui tan trista.
0: Sí, tu has dit una cosa en la presentació del teu llibre que ja fa temps que ho comento amb els companys d'ofici, no? I és que la majoria de la gent a Barcelona sembla que estigui enfadada amb la vida, no? És difícil treure una salutació o un somriure.
1: Exactament.
0: Què podem fer, David?
1: Doncs escolta'm, la vida es viu una vegada, cada dia que et lleves és un miracle i per tant el que cal fer és viure a tope cada instant de la teva vida i prou, res més que això, res més que això. I celebrar cada dia que et lleves.
0: Dius que el que expliques a la teva novel·la no ho has viscut en primera persona, però has tingut, entre d'altres personatges, dos persones que t'ho hauran fet viure, encara que sigui virtualment, com el teu pare, en Salvador Escamilla, i com en Joan Manuel Serrat, que és el teu padrí.
1: Sí, m'han explicat moltes coses, Albert, i tot el que m'han explicat em sona tan autèntic, i crec que s'ha de reviure, i que tot això ha de tornar a ser present.
0: Escoltem el que deia el teu pare cada matí quan començava el seu mític Ràdio Escop en directe.
1: Va.
2: Ràdio Escop.
3: Hola.
2: Con Salvador Escamilla.
3: I bon dia, Catalunya. Bon dia i una cançó.
0: Veus? Ell deia bon dia i una cançó. I jo a tots els meus convidats els hi pregunto quina és la cançó de la teva vida, per escoltar-la i compartir-la amb tots els oïdors.
1: Molt bé, doncs és que cada vida incorpora una banda sonora, no? I cal viure al ritme de la música, no? I ballar, no? I llevar-nos al matí a ballar i celebrar que estem vius. La música ens recorda que hem de celebrar que cada dia torna a començar. La música no és només un acte estètic, sinó que és un acte absolutament fonamental per la vida.
0: Quina posem, David?
1: Comencem amb Paraules d'amor, acabem amb Yesterday i seguim amb Lucho Dalla, per exemple, amb Caruso. Te voglio bene assai.
0: Tu sabies, però, David, que Paraules d'amor s'ha versionat en molts idiomes, també en euskera?
4: Iru gautz bakarrik zekiskin esaten antzinako ipuin xarmagarriak maitasun histori poeten amesti besterik etzekin hain gaztea zan. Maitasun hitzak vol dir paraules d'amor.
0: Era Gorka Aknor. Però, Joan Manuel, no se t'ha fet pesada aquesta cançó de cantar-la encara?
5: És com un joc. És un joc entre la fidelitat i la gratitud. Llavors, doncs, no ho sento com un llast.
2: Jo me l'estimo encara.
5: Sempre dona un punt divertit al final d'un concert, perquè, entre altres coses, el que faig és que ho cantin ells.

0: Jo escric cançons perquè les canti la gent. És a dir, crec que l'èxit és quan les cançons la gent les fa seves i les canta d'una manera natural, sobretot amb independència de l'autor o del cantant que les hagi fet conegudes.
1: M'imagino, Joan Manuel, que molta gent t'haurà dit que escoltant Paraules d'amor s'han enamorat o han tingut un fill.
0: I les responsabilitats són personals i de cadascú. O sigui, jo no em sento en cap moment responsable davant de ningú d'altra cosa que de la meva feina. Jo el que els desitjo és que els hagi anat bé, no? És a dir, si escoltant aquesta cançó... Jo vaig començar a donar-me compte de la utilitat que tenien les meves cançons quan va venir un amic meu i em va dir que havia fotut un clau collonut escoltant una cançó meva. Diu, serveix. Diu, llavors això va bé. Bueno, si això els ha anat bé a la gent per amanir les seves relacions, per amanir lo fonamental. Hòstia, fantàstic.
1: Recordes quan i com vas escriure Paraules d'amor?
0: Quan sí, més o menys, l'any 66, devia ser, no? Sí. I com? Doncs com he escrit pràcticament tota la meva vida, és treballant. És a dir, no va ser una cançó que va néixer d'una tirada. Generalment mai cap cançó meva ha nascut d'una tirada.
1: Hola, Anna, guapíssima.

0: Juanito, quan la vas incloure en el teu tercer disc petit, en aquells EPs Extender Play, que portaven quatre cançons que giraven a 45 revolucions per minut, tenies la sensació de que Paraules d'amor es convertiria en més que un èxit en un himne?
1: No, no tinc idea, no. Ni la cançó de Matinada, és a dir, que tampoc estava en el mateix disc. I realment, d'entrada, va ser molt més èxit que Cançó de Matinada. Cançó de Matinada va ser la cançó que va col·locar-se a les llistes i la que va fer tot l'èxit d'aquestes quatre cançons.
2: Mentre jo canto de matinada, la vila és adormida encara.
1: I, sens dubte, per mi, Cançó de Matinada és millor cançó que Paraules d'amor.

0: Com recordes el Serrat d'aquella època?
1: El recordo amb afecte i amb tolerància. I amb gratitud, també. I amb gratitud, perquè tots dos, ell i jo, som part del mateix camí. Él me quiso tanto.
0: Yo sigo enamorada. Sí, és Amaya. Juntos atravesamos. La de Mocedades. Una puerta cerrada. Però en solitari. Com us diria? Bé, no del tot en solitari. Era toda mi ocupación. Perquè en aquesta ocasió... Cuando en la lumbre ardían solo palabras de amor. També l'acompanyava Joan Manuel Serrat. Palabras.

0: Joan, quin secret té paraules d'amor perquè agradi tant?
1: Si jo sabés el secret, cauríem la temptació de voler-lo aplicar en altres coses, i afortunadament no ho sé. No, cadascú estima les cançons perquè s'estima ell mateix, i les cançons formen part del seu patrimoni personal, les cançons estan lligades a les costures de la seva ànima, i van amb nosaltres, no? Perquè és una cançó que la gent fa servir en qualsevol circumstància, és una cançó que de bodes, de batejos i funerals.
0: I m'imagino que una noia, o més d'una noia, haurà dit públicament que la cançó estava dedicada a ella o inspirada en ella.
1: Bueno, ho han fet diverses que no ho són, però això forma part també de les fantasies de cadascú, i que els hi conservi si no prenen mal. Això no em sembla malament.

0: Però paraules d'amor, com comentàvem amb el seu propi autor fa uns instants, ara no és tan sols una cançó, una gran cançó. És també un llibre d'en David Escamilla, que ens ha demanat, a banda de la cançó que ha donat títol al llibre, dues més.
1: Comencem amb paraules d'amor, acabem amb Yesterday i seguim amb Lucho Dalla, per exemple, amb Caruso. Te voglio bene assai.
0: Saps, David, que molts convidats del nostre programa no han oblidat el teu pare i la ràdio que ell feia. Per exemple, el conseller d'Interior, el senyor Felip Puig.
2: Senyor Felip Puig, què tal?
3: Molt bé.
2: Aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. A mi m'agradaria saber quins són els primers records de ràdio del senyor Puig.
3: Salvador Escamilla.
4: Radioscop es un onda metraje de una hora realizado desde los estudios de Radio Barcelona y para su gran cadena de emisoras de Cataluña y Mallorca. Radioscop, Radioscop, llega Radioscop.
5: Desde Radioscop, con amor, son las 11 y 28 minutos.
6: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: Yesterday, abans, el leitmotiv del seu llibre, Paraules d'amor, i després i sempre el Caruso de Lucho Dalla. Les cançons més especials de l'escriptor i també company radiofonista David Escamilla.
1: Cocodril Club amb Albert Malla. Cuido del mar.

0: Lucho Dalla, sempre en el record dels cocodrils de Catalunya.
1: Estàs escoltant la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
2: Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Però tornem a Joan Manuel Serrat, rebobinem una mica, sisplau. Aquí. Em quedo aquí. Van haver de passar 43 anys perquè Joan Manuel Serrat publiqués un disc oficialment interpretant el La La La en català. I va ser quan el van convidar el 2011 Manolo i Ramon, el duo Dinàmico, per celebrar els seus 50 anys d'èxits.

0: evidentment, no, home, va ser una satisfacció poder participar en aquest disc del Manolo i del Ramon, que estan festejant els seus 50 anys de música, que déu-n'hi-do, i vam pensar que la millor cançó per poder estar allí, la que més d'alguna manera ens ha implicat personalment, ha estat aquesta.
1: Era potser una assignatura pendent, no?
0: Jo no tinc cap assignatura pendent.
1: Que té molta gràcia.
0: Amb aquesta història, no. Allò és una història del passat que, si un tracta d'explicar-se-la en aquests moments als seus fills o a generacions...
1: Costaria d'entendre, no?
0: No l'entenen, perquè no es pot... És fruit d'un temps molt, molt repressiu, molt intolerant i molt raro. Encara que aquests moments tampoc siguin molt tolerants i bastant raros, sí. Pues no, són... és diferent.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: I sobre el tema del La La La, el 1981 comentàvem amb en Joan Manuel per antena que hi havia, per si no ho sabíeu, diferents lletres de la mateixa cançó.
0: Hi havia diferents... Hi havia una versió primera, després hi havia una versió amb un text que jo vaig incorporar, una tercera versió que va ser el text en català, que va ser el que es va proposar a l'administració per fer-se, i després hi havia tota una sèrie que naturalment l'administració no va acceptar, evidentment, totes les conseqüències, i després, doncs clar, fins que va passar això, es van gravar una... com acostuma a fer-se amb aquest tipus de números, que són unes cançons que busquen el que podria ser una sèrie de vots de tots els mercats aquests, encara que això és bastant una fantasmada, perquè tot això està bastant arreglat. I va ser precisament quan estàvem a Hamburg gravant la versió en català i la possible versió en alemany, que no es va arribar a fer, quan ja es va... Jo vaig anar-me'n d'Hamburg a fer una actuació a Hersfeld, a un poble del nord d'Alemanya. D'allí anava a París, i va ser a París l'endemà o dos dies després d'això, quan jo ja vaig enviar la carta veient que no prosperava. Llavors, no prosperava, sinó que se'm va contestar, exactament, a mi em va contestar si jo volia ser un cantant provincial o un cantant internacional. I jo vaig dir que volia ser un cantant internacional provincial, perquè jo penso que l'única manera de ser internacional és ser provincial.
1: Però no es va arribar a gravar en català?
0: Sí.
1: Però es va editar el disc en català? Algun lloc.
0: Sí. Jo realment jo no els tinc. És que jo no tinc els meus discos.
3: Amb nosaltres també Xavier Foz, l'únic periodista que va poder viure en directe a Hamburg la gravació en diferents idiomes del La La La en aquell Eurovisiu 1968.
4: Sí, sí, sí. Ell ho va gravar en francès, ho va gravar en anglès, en català i en castellà. Me'n recordo com si fos ara. Jo hi vaig anar perquè el que portava tota aquesta història de La La La, d'Eurovisió, de la representació d'Espanya a Eurovisió, era l'Artur Kaps, que era aquell de los vieneses. Tenia Artur Kaps, Franz Johann, que feien aquelles revistes al Paral·lel. Artur Kaps era una espècie de geni de les relacions entre les estacions de ràdio i de televisió i de tot això, no? I políticament es buscava que Espanya guanyés això, perquè necessitava... El règim en aquell moment només tenia dues coses de prestigi. Una, doncs, era el turisme, i l'altra cosa de prestigi, l'A, que diuen els francesos, doncs era el Real Madrid, no? Per això... Bé, molt bé. I aleshores, doncs, jo vaig anar d'enviat especial. Enviat especial, estàvem al mateix hotel amb el Joan Manuel, i molt bé, i va fer tota aquesta relació. I després jo, fa un avió, jo m'ho combinava sempre, que m'enviaven d'enviat especial alguna cosa per dir que no, que després no hi havia un vol directe, no sé què, que havia de passar per París. I m'ho combinava perquè tinc una fascinació sempre per París. En una ciutat, no sé, que em fascina sempre i que me l'estimo molt, no? I llavors estava a París. I llavors a París, i llavors em van trucar per telèfon a l'hotel, va dir, coño, ¿sabes qué ha pasado? Diu, ¿qué ha pasado? Que Serrat se niega a cantar el La La La si no es en catalán. Digo, joder, pues entonces, ¿qué vais a hacer? Y la persona que me va a explicar, el teléfono, dice, el Fraga Iribarne, que además es el ministro de Información, dice, ha cogido un cabreo, que ha cogido un disco de Serrat y lo ha roto. Dice, Serrat ha muerto. Serrat ha muerto. I llavors se li va donar a la bofe de la Maciel. I llavors la Maciel va guanyar. I quan la Maciel li pregunten i li diuen què és lo primero que se le ocurre a usted decir en una entrevista después de este gran triunfo que ha conseguido en Eurovisión, dice, visca Cataluña. Va dir el Maciel. No sé si se'n fotia o... Gràcies.
5: Gràcies, Xavier Foz, gran professional de tota la vida de Ràdio Nacional, que ens ha confessat aquest testimoni viscut en primera persona sobre el cas, encara avui dia, una mica misteriós del que va passar amb el La La La en aquell 1968.
6: Vaig a posar a prova la teva memòria. Com una curiositat, eh? Te'n recordes en quants idiomes vas gravar el La La La?
7: No, però podria comptar. Podria comptar en català.

0: castellà.
1: Yo canto a la mañana que ve mi juventud.
0: Català, castellà, portuguès.

0: català, castellà, portuguès, italià, català, portuguès, italià, francès...
1: Francès també? Anglès?
0: Anglès i...

0: Què més? I bueno, suposo que per la nit ho gravàvem a Eslové, també. Ja.
1: Sí?
0: Sí, estava ja tan, tan mecanitzat que ja m'inventaria altres històries.
2: Disculpa'm, Germán, el vull rebobinar una micatona, eh? Sí, sí, aquí, prou, ja està bé. És que fa una estoneta només estàvem en paraules d'amor.
3: Ella em va estimar tant.
2: Sí, també la va fer en català la Rosario Flores.
3: Jo me l'estimo encara.
2: I l'hem escoltat en euskera.
3: Plegats van travessar.
2: I quan l'Anna Belén la va cantar en català...
3: Una porta tancada.
2: I la Maya, de Mocedades, en castellà.
3: Com us podré dir?
2: Acompanyada per el mateix Joan Manuel Serrat, també en castellà.
3: Era tot el meu món, llavors.
2: Però acaba d'estrenar-se una nova versió.
3: Quan en la llar cremava.
2: Una versió especial.
3: Només paraules d'amor.
2: Ens ho explica Jordi Milán, el director de La Cubana. Hola, Jordi, què tal?
4: Molt bé.
2: Per què aquesta companyia es diu La Cubana?
4: Mira, primer perquè va ser una nit de borratxera, que tenien que posar, s'hagués pogut dir La Malquerida, una companyia, buscàvem un nom, La Malquerida, o jo què sé, un altre nom. Les Bragues d'Eustàquia, i en realitat es va dir La Cubana. És un nom que té molt a veure en Sitges, perquè hi ha una tradició que havia d'anar a fer fortuna a les Amèriques, i els que tornava els deien indianos o, americanos, i en aquest cas els deien cubanos. Dir cubano, si ja es representava, dir aventurer. I en aquest cas ens va semblar que era una nit de borratxera, vam veure que una botiga antiga que l'estaven despintant va aparèixer sota la pintura allà que havien, els pintors havien tret els suplets i allò, aquella cosa que rascava,
2: sí.
4: Va sortir el nom de La Cubana. I dius, mira, aquest és el nom. I ja està, així ens va quedar.
2: Jordi, quina podria ser la cançó de la teva vida?
4: Si he d'escollir una, preferiria escollir-ne una del Serrat que nosaltres hem adaptat aquí a l'espectacle, que és el Paraules d'amor, que l'hem adaptat a l'estil Bollywood, no? A l'Índia. O sigui, aquesta seria la, potser la cançó que... el Paraules d'amor, vaja.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Engeguem una nova edició d'aquesta història que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 amb el nostre himne, el que ens va deixar, el que ens va prestar, la línia musical, la filosofia del programa i també el títol, See You Later, Alligator. Hasta luego, cocodrilo. Com estan els meus cocodrilos avui? L'altre dia en el grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, algú va dir: despedirse no duele, duelen todos los momentos que se irán con ese adiós. Ah, però ara t'estem dient hola, i ho fem, com sempre, junts.
2: Albert, sóc l'Àngels de Castelldefels i voldria la Queen of Hearts de la Juice Newton i senador de l'Olivia Newton-John.

Queen of Hearts. No one is it really smart. Joyce Newton. The jumper in the olive pool will do anything for you. Podria ser perfectament una cançó per la nostra secció d'aquelles que donen bon rotllo. Que precisament en aquesta hora de programa et regalarem, t'enviarem unes quantes. Joyce Newton, nascuda el 1952 als Estats Units, és cantant, compositora, guitarrista, especialista en música country. Queen of Hearts, la reina de cors, però l'amable amiga comunicant del contestador automàtic també ens demanava Xanadu. La música de l'Electric Light Orchestra i la veu de la Olivia Newton-John.

Xanadu, cançó principal de la banda sonora original de la pel·lícula de 1980 del mateix títol. Un conte meravellós que, si no has vist, et recomano que la recuperis on puguis, en alguna plataforma, en un DVD, si és que encara queden alguns DVDs, em sembla que sí, perquè et resultarà tonificant, et permetrà somiar en colors. Al costat d'Olivia i de la música de la Elo hi havia el gran ballarí i actor Gene Kelly. Olivia era britànica australiana. Ens deixava l'agost del 2022 als 74 anys d'edat, però nosaltres ja la posàvem molt abans de que fos molt popular al participar a la pel·lícula Gris, Brillantina, el 1978, al costat de John Travolta.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents horaris per la FM, algunes d'elles, però, també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. L'altre dia, en una emissora de ràdio de Baltimore, demanaven a l'audiència, preguntaven quina cançó et fa feliç. Les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès que es diu Jacob Jolich perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons tenien un tempo que anaven més ràpides que el promig de les cançons pop, també per les lletres que parlaven d'esdeveniments positius com festes o experiències romàntiques o senzillament perquè no tenien cap sentit. Bé, hem de dir que les cançons escollides perquè donen bon rotllo per l'audiència d'aquesta emissora tenen un tempo de promits entre 140 i 150 beats, que és com es mereixen aquestes coses, per minut. I això és un par de dotzenes de beats més ràpid que la cançó pop promits. Ah, però el neurocientífic també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i les associacions personals, i que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i que hi havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. Amb molt de gust compartirem les 10 més votades en aquesta enquesta que va fer Radio Baltimore perquè crec que ens poden anar molt bé, tal i com estan les coses, per augmentar una miqueta el nostre estat d'ànim. En el número 10 es veia venir Walking on Sunshine de

Walking on Sunshine. Passejant amb el sol. El primer gran èxit de Katrina i la banda The Waves al 1983. Llavors vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar-la en directe al meu programa que es deia Los Musicales de la cadena catalana. Records de tota una història. Perquè tu i jo ho sabem, cocodril, cocodrila, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? Encantats encara avui dia de compartir amb tu tants bons records en forma de música. I concretament ara, les 10 cançons que més bon rotllo, segons uns oients de Ràdio Baltimore, et poden donar. Walking on Sunshine en el 10 i en el 9. Gloria Gaynor, I Will Survive.

I Will Survive. Sobreviviré, que ha tingut moltes versions pràcticament fins a l'actualitat, però aquesta és l'original del 1978 en la seva versió de luxe, en la versió maxi. Gloria Gaynor, que en diverses ocasions ha actuat en concert a Barcelona, al Palau de la Música. En aquells finals dels 70 i principis dels 80, era l'autèntica reina de les pistes de ball, competint amb la gran Donna Summer. Però, com deia el doctor neurocientífic, les lletres de les cançons són importants perquè es considerin de bon rotllo. Però jo aquesta cançó sempre he pensat que és més que una cançó per molta gent que ha viscut la història que explica la cançó i que la té com un himne. Dic en poques paraules, ve a dir, sense tu sobreviuré, fins i tot millor. Perquè ets un podrit i un malparit i etcètera, etcètera, etcètera, que ja us podeu imaginar, oi? La cançó que li dedica al que ja és el seu ex. Que ja la paraula és fastigosa. O sigui, ja, és que jo tinc una ex, eh? Estava en el número 9, en el 8, Bon Jovi! Living on a Prayer, des del 1986.

Living on a Prayer. L'estaves cantant? A mi no només em dona bon rotllo la cançó en si, sinó també quan tinc un bolo, quan compartim aquest programa cara al públic en directe i adaptat a Sessió de Ball en temps de festes majors, i al punxar-la, les milers de persones que m'acompanyen la canten. Jo només he de baixar una miqueta el volum del disc i vosaltres feu la resta quan arriba això. Ja he dit moltes vegades que quan un DJ que hi triomfa, quan se li omple la pista o quan tothom canta la cançó que ell ha decidit posar, és el més semblant a un orgasme, eh? I en aquest aspecte n'hauré tingut molts, perquè jo calculo que he fet més de 10.000 sessions de DJ. Però també sento quelcom semblant quan he de fer un paper en un doblatge i resulta que el director de doblatge em diu a la primera que ha encaixat perfectament el to, la sincronia, etcètera, etcètera. En el número 7 està Cyndi Lauper i aquest temazo de 1983. Girls just want to have fun, que ve a dir que les noies només volen divertir-se. Segons sembla, els nois, quan surten, busquen alguna cosa més.

de Cyndi Lauper, recordo que més o menys quan va sortir aquesta cançó el 1983 es va fer una enquesta d'aquelles que fa gent que té poca feina, oi? I va estar declarada l'artista pitjor vestida del món musical pop. La veritat és que aquesta cançó s'ha convertit en un autèntic himne feminista, que en el seu moment va arribar a ser número 2 als Estats Units, que ha aparegut a moltes bandes sonores. Bueno, és un tema clàssic de la cultura musical dels anys 80. Són les 10 cançons més votades com a cançons que proporcionen bon rotllo, les que t'ajuden a tenir bon humor, les que et tonifiquen. En una multitudinària enquesta realitzada per l'emissora internacional Radio Baltimore. En el número 6, una de les dues cançons dels anys 60 d'aquestes 10. The Monkees, Unbeliever.

0: eren The Monkees. Un producte televisiu amb gran impacte comercial i per al qual van treballar algun dels millors autors dels Estats Units dels anys 60, com Neil Diamond, que els hi va regalar aquest tema, Unbeliever. Concretament del 1967. Bueno, la cançó va tenir una segona vida l'any 2000 quan es va utilitzar amb nous arranjaments com a tema central de la primera part de la pel·lícula Shrek, la divertida primera part de Shrek. Oh, yeah, yeah, yeah. Cançons que donen bon rotllo. Aquesta està en el número 6. De seguida compartim les 5 primeres. Algú va dir que la bona sort és la germana bessona del treball intens.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
4: A Vic Mat Major t'ho posem fàcil.
3: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
4: Tot el que imagines al millor preu.
3: Vic Mat Major.
4: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
5: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
1: Informació. www.imaginaradio.cat. Música, www.imaginaradio.cat. Podcast, www.imaginaradio.cat. Viu les Terres de l'Ebre i els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat a la web que més creix a tot el territori. www.imaginaradio.cat. Llegeix, escolta, opina, informa, canta. Tot el que necessites saber ho trobaràs a la web d'Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.
7: Imagina.
8: Tonight, tonight.
1: Imagina.
6: Imagina Ràdio.
9: Saps que jo t'estiu igual.
10: Molt, molt. M'agrada molt.
11: M'encanta.
6: L'escolto. Imagina Ràdio.
10: Tota l'estona. No puedo
1: vivir. Així és.
6: Imagina Ràdio.
10: La millor selecció musical.
6: Imagina Ràdio.
1: La millor música.
6: Per sentir-se bé. Imagina.
12: Estàs escoltant la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
13: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Què tal? Com estàs? T'hi trobes a gust aquí al club? Et recordem que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'ns un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com.
1: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note, don't worry.
0: Per participar en qualsevol de les seccions habituals,
1: be happy.
0: O senzillament per dir-nos quina cançó vols compartir amb els cocos.
1: In every life we have some trouble, but when you worry you make it double, don't worry, be happy.
0: I no et preocupis, dedica't a ser feliç, o almenys a intentar-ho. Segons molts psicòlegs, les preocupacions és el principal problema que tenim al llarg de la vida. És que som uns... Mira, millor no dir-ho, però és que contínuament ens preocupa alguna cosa. I l'experiència ens demostra, com diuen els psicòlegs, que la majoria de coses que ens preocupen no arriben a passar mai. Valdria la pena deixar-les una mica aparcades. I si amb una cosa tan habitual per nosaltres, tan familiar de tota la vida com la música, poden oblidar-se, ni que fos momentàniament, del nostre caparronet, doncs perfecte. Miel sobre hojuelas, que diuen en castellà.
1: He may have to litigate, don't worry.
0: Be happy.
2: Look at me, I'm happy.
0: Per si serveixen d'alguna cosa, estem compartint les 10 cançons que en una enquesta de Ràdio Baltimore van escollir els oients com cançons, podríem dir, edificants, no? Se'ls va preguntar quina cançó et fa feliç. I les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès, Jacob Jolich, perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons, per exemple, tenien un tempo més ràpid que el promig de les cançons pop, que anaven més ràpides. També per les lletres, que parlaven d'esdeveniments positius, com festes o experiències romàntiques, o senzillament perquè eren cançons que no tenien cap sentit. Que això també està bé, eh? O sigui, ja anem prou de cul en els dies feiners. Sempre vull dir que seria un autèntic luxe programar que tal dia, de tal hora a tal altra, a la teva agitada agenda, està previst no fer absolutament res. Allò, perdre el temps dolçament.
1: Don't worry, be happy.
0: I si a prop tens el nostre programa, potser t'acompanyem i encara t'hi trobes millor. Recorda que si has fet tard, si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a Spotify o a Podcast Google.
1: Like good little children, don't worry.
0: És molt ràpid, és gratis. I així et descarregues els programes i els portes amb tu allà on vagis. Clar, els pots tenir al teu mòbil, per exemple, eh? O qualsevol dispositiu i escoltar-los quan vas en cotxe, en metro o en bus, o quan passeges, el coco al teu costat.
1: Be happy, be happy now.
0: En el 10, Walking on Sunshine de Catherine and the Waves. En el 9, I Will Survive de Gloria Gaynor. En el 8, Living on a Prayer de Bon Jovi. En el 7, Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. En el 6, escoltàvem fa uns moments els Monkees amb Unbeliever. I en el número 5, una cançó que Sylvester Stallone va demanar com a banda sonora de la seva pel·lícula Rocky 3. Després el temps ha demostrat que la cançó ha sigut molt important, bastant més que la peli. Del grup Survivor, L'ull del tigre. Eye of the Tiger, 1982.

Eye of the Tiger, l'ull del tigre, a banda de donar bon rotllo, segons molts oients de l'emissora Ràdio Baltimore, també us asseguro que agrada molt a la gent més jove, ho he comprovat moltíssimes vegades, en els bolos del cocodril de festa major, sí. Quan adaptem aquest programa en directe i adaptat a Sessió de Ball, el grup Survivor i la cançó més important d'ells per tota la vida, encarregada per Sylvester Stallone el 1982. I després... L'amic Billy Joel, Uptown Girl.

Cap Jungle, noia de la part alta de la ciutat, que explica la història d'un obrer que intenta lligar a una pija. Cançó del 83.

en el 4 de les 10 cançons que donen més bon rotllo. El neurocientífic que va investigar per què també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i de les associacions personals. I que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. És clar, depèn de quan escoltes la cançó i amb qui l'escoltes també, eh? I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Atenció, arribem al número 3. El gran clàssic de 1966 dels Beach Boys. En el seu moment, la cançó més cara de la història, la gravació de Good Beat.

original, espectacular, Good Vibrations, Beats Boys. Donant-nos bones vibracions des de 1966. I 10 anys més tard... en el número 2... ABBA, Dancing Queen.

Dancing Queen d'Ava és la subcampiona d'aquesta classificació, de les 10 cançons més votades que donen bon rotllo. Dancing Queen de 1976 i d'Ava. N'hem compartit moltíssimes de cançons que ens ajuden a estar de bon humor, a veure les coses d'un altre color. Però potser tu encara tens alguna que no ha sonat al programa. No te la guardis per tu sol, per tu sola. Ens ho dius per correu electrònic, que estarem encantats de compartir-la amb tots els cocos. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Recorda també que pots seguir-nos al Facebook. El grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Hi ha més de 20.000 amics que hi col·laboren amb records musicals i de tota mena, les 24 hores del dia i de la nit. Però ens faltes tu. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club i digues la teva.

El número 1, una cançó de 1979 que en principi va passar, home, no diria jo que desapercebuda, però no va ser un gran èxit. I en canvi, com els bons vins, quan han anat passant els anys, han anat adquirint una importància tan important com que aquests oients d'aquesta enquesta la van situar en el número 1 de les cançons que donen bon rotllo. És una cançó de Queen amb Freddie Mercury al capdavant, Don't Stop Me Now, No M'aturaran.

El gran Freddie Mercury amb la seva veu irrepetible, això ho han dit científics, tècnicament no ha hagut ni haurà mai més una veu com la seva. I Don't Stop Me Now, No M'aturaran, del 1979, la cançó escollida com la que dona més bon rotllo.

La cançó Prota avui. De l'espai de les versions. De l'amic Ramon Castells de Barcelona.

0: Aquest Living Doll, Cliff Richard, la va publicar el 1959 i els Mustang van fer la seva versió amb el títol de Muñeca Viviente, però al 1980. Quina t'agrada més?
1: Cada vez que hay un sueño que yo quiero realizar.
0: No perdis la sintonia, Coco.
1: Apareces en mi vida y me vuelvo a enamorar.
2: Cocodril Club.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta a 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
3: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon gran eslam la Cinta 2026 a Smash Sports Center, Tortosa. Categories masculines i femenines, premis en metàl·lic, igual com pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89, Tortosa. I dijous 3 de setembre, tardeo i baldanada popular. Segon gran eslam la Cinta 2026 a Smash Sports Center.
4: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
0: Imagina Radio.
5: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid. L'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. La millor música per sentir.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'un metre 75, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, amants del ciclisme. Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant. Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
2: Aquest cap de setmana vine a la 11a Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Demostracions d'artesania, música de carrer, actuacions, visites guiades a la cooperativa Caterra, tallers, concurs tradicional de plegar i pelar ametlles, exposicions, activitats infantils i el dinar popular. Es recomana reserva prèvia. Venda de tiquets al 977-439-754, festaametllapoblemassaluca.cat i el mateix dia de la festa. Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Una jornada per gaudir en família. Amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Terra Alta i la Diputació de Tarragona.
3: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33. Imagina Ràdio.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? En certa ocasió, John Lennon va dir: hi ha dos forces motivadores bàsiques, la por i l'amor. Quan tenim por, ens allunyem de la vida. Quan estem enamorats, ens obrim a tot el que la vida té per oferir amb passió, entusiasme i acceptació. Aquí, sempre, des del lluny octubre del 93, en què aquest programa va començar, hem acceptat i de molt bon grat la vostra participació, perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert, des de Valls, un cocodril nostàlgic, també un saludo. Bé, per favor, si és tan amable, m'agradaria que em posessis la cançó de Llorando a la puerta de la capilla o algo así, de Elvis.

0: quin bon rotllo que m'ha donat. A veure, en el dial actual on pots trobar cosetes com aquest Going Up the Country, que els Canet Heat van publicar el 1968. La banda es va formar 3 anys abans, el 1965, a Los Angeles. Una banda de blues, rock i boogie rock que sempre ens ha agradat molt.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores a tot Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents dies i horaris. I mitjançant la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen els seus webs al programa per escoltar o descarregar en diferit els podcasts perquè no perdis la sintonia. Fa alguns mesos que, segons la proposta de l'amic Eloi Hernández de Sabadell, us preguntem quins són els vostres 10 intèrprets preferits de tota la vida i d'ells quina és la cançó que destaqueu. I resulta que avui m'ho pregunta a mi Jordi Aniento Ponsarnau, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com em diu: què tal, Albert? Em poso en contacte amb tu per agrair-te que llegissis la carta que et vaig enviar fa un temps. Em va fer moltíssima il·lusió. A més, la vaig gravar i li vaig enviar a algun amic. De broma em va dir que si era un antic o alguna cosa similar, i jo li vaig dir que era algo semblant a un coco. Ha! Es va quedar a quadres. No sé si ho recordes, però jo vaig ser el que et vaig dir que les cançons amb ràdio teletransportaven com a Star Trek. Et diré que algun cop m'he identificat molt amb alguna persona del grup que t'ha escrit, perquè segurament vaig coincidir amb ell o ella en alguna discoteca per l'època que les patejava totes, del 77 al 87, aprox. Per exemple, un noi de Sabadell et va demanar les 10 cançons preferides i una d'elles era de la discoteca Blau Black quan acabava la sessió. Ara no recordo exactament quina era, però segurament jo també estava rondant per aquells llocs. Un altre cas és d'un altre noi que es diu de nom Manel Aniento i és el mateix cognom que el meu, i així amb més exemples. M'agradaria tenir una xerrada amb ells i segurament tenim situacions i llocs en comú. Aquesta vegada no et demanaré cap cançó, però ho farem a l'inrevés. Digue'm les teves 10 millors cançons i en quina situació et recorden. I una altra pregunta: quina melodia t'agradaria haver escrit? Ah, que és difícil les preguntes que fas, eh? I més per a tu, que has punxat unes quantes. Milers i milers. Una salutació i felicitats per al programa. Una abraçada per tothom. Jordi Aniento Ponsarnau. Mira, la pregunta de quina cançó m'hagués agradat escriure només la faig als músics, als autors, als que han escrit cançons, i no és el meu cas. Bé, he escrit la lletra d'algunes cançons, però no compten, perquè eren cançons per promocionar el meu programa, allò que en l'argot professional diem jingles. Accepto la teva proposta, Jordi, faré la selecció de veritat. Sincerament. Bueno, va, doncs vinga, som-hi. Jo, no ho sé, és que ara em poso al vostre lloc i realment és molt difícil escollir-ne només 10. I, a més, d'aquests 10 intèrprets, quina cançó poso? És que, per començar, amb Elton John, podria posar moltes que m'agraden, però he escollit aquesta.

David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash i Neil Young. Sí, del 72, com la pròxima. Cat Stevens. Sitting.

0: pushing hard, boy. Try as you may, you're gonna wind up where you started from. You're gonna wind up where you started from.
1: Sens dubte, un gran baladista. Per això l'he escollit entre els meus 10 intèrprets preferits, Cat Stevens. I un tema no dels més coneguts d'ell, Sitting.
2: T'acompanya l'Albert Malla.
1: I amb molt de gust, atenent la proposta de l'amic Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell. M'ha demanat quins eren els meus 10 intèrprets preferits i els motius... Bé, els motius són bastant comuns a tots aquests temes. L'adolescència, els primers anys de joventut, les primeres vegades de coses que marquen. El primer petó, els primers amors, els primers desamors, els primers viatges, les primeres escapades, els primers concerts... Però també recordo aquelles festes particulars on jo ja començava a assajar com a DJ. I tot això coincidint amb les cançons que estaven de moda, que en general, en aquells anys 70, eren molt, molt bones. Per molts dels nostres oients, la millor música de tota la nostra vida. Tot i que després he colat també alguna coseta dels anys 80 i bastants. Però els que em coneixeu ja esteu trobant a faltar algú entre els 10 intèrprets preferits meus.

0: Corria 1973 quan vam descobrir, gràcies a la fantàstica ràdio que feia Rafael Túria, a una de les seves enamorades de sempre. Carly Simon. You're so vain, ets tan cregut, que es va dir aquí. Segons sembla, estava basada en fets reals. Estava dedicada a algun personatge del món del cinema, però després se n'ha parlat d'altres, així que no ha quedat ben clar, realment. Si era per un, era per diversos, o era una invenció. En el meu cas, eren temps en què no em podia comprar ni molt menys tots els discos que m'agradaven, que eren molts, perquè a més és que en aquella primera meitat dels anys 70, com abans hem comentat, la música en general era molt bona. I per als oients més joves del programa, que ens consta que són molts, recordar que no existia internet ni la possibilitat de tenir música gratis. L'única possibilitat, entre cometes, era gravar-la de la ràdio. Però llavors les FMs pràcticament no existien, no emetien experimentalment, els nostres receptors no ni tan sols captaven la FM, s'havia de gravar de l'ona mitjana amb les limitacions tècniques que això suposa, és a dir, que la qualitat de so no era molt bona, hi havia interferències, a més els locutors parlaven a sobre, o sigui que l'única manera de tenir una cançó que t'agradés i posar-la tantes vegades com volguessis era comprant el disc. He començat precisament aquesta selecció amb l'Elton John perquè jo crec que és l'intèrpret que més vegades he gravat, demanant discos prestats als amics per gravar-los en cinta i després tornar-los, no? Perquè m'agradava tenir tota la seva discografia. En el meu cas, tot va canviar una mica. Les meves sensacions van canviar quan a partir de l'any 77 les companyies discogràfiques em van començar a enviar discos de promoció, és a dir, gratuïts, amb la intenció de que jo els promocionés, perquè llavors ja feia programes musicals en directe, no? La música, evidentment, em va continuar apassionant, ha estat el meu motor sempre, però ja no és el mateix, no sé si m'enteneu, eh? Aquella sensació de finalment haver aconseguit els diners necessaris per comprar-te aquell disc gran que t'agradava, perquè la majoria eren petits, perquè eren més barats, no? Eren els singles. Doncs va variar, perquè llavors tenia tota la música al meu abast, de forma gratuïta, i a més era una eina de treball. Jo havia d'escoltar els long plays, m'agradessin o no, per treure les cançons que em semblaven més interessants i emetre-les, no?
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Després de Carly Simon, podríem escoltar una dels 72 del grup Amèrica. Llavors ja eren coneguts amb un cavall sin nombre, però van venir d'altres, i aquesta concretament em feia somiar amb algun dia poder viatjar a l'Amèrica profunda.

Group America. Ventura Highway, autopista, aventura. El grup Bread va durar molt poc, era el grup de David Gates, però gairebé tot el que va fer em va entusiasmar.

0: again.
1: Everything I own.
0: Just to touch you once again.
1: Aquí es va dir todo lo que tengo. El grup Bread de David Gates de 1972. Estic disfrutant perquè, a més, comprovo que totes aquestes cançons m'estan agradant pràcticament igual que el primer dia que les vaig escoltar. Estic atenent la proposta d'en Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell, que m'ha dit que doni jo la meva selecció dels 10 intèrprets preferits. I ara, David Bowie. L'Space Odyssey m'encanta, però jo el vaig descobrir amb aquesta, Starman. Starman.

1972. Per cert, que en aquella època ja no estaven de moda els anomenats conjunts, gent com Sidex, Salvajes o Mustang, però que encara ho intentaven, versionant com havien triomfat als anys 60 clàssics internacionals al castellà. I existeix una desconeguda versió al castellà d'aquest tema per Santi Carulla, al capdavant dels Mustang. David Bowie, el grup Brett, Amèrica, Carly Simon, Crosby, Still and Nash, Cat Stevens, Elton John... I clar, no em puc deixar els Creedence. I una anècdota de la Creedence Clearwater Revival relacionada amb mi, no? Allò que us deia de comprar els discos. Un diumenge al matí estava escoltant la ràdio, que és el que feia més hores al dia sempre que podia, i llavors no era tan fàcil com ara escoltar-la. I va sonar Green River, de la Creedence. Jo ja coneixia el tema. Sí, potser l'havia escoltat un parell de vegades, però aquell matí de diumenge, quan es va acabar per la ràdio, jo vaig tenir un desig irrefrenable de tornar-la a escoltar, i no tenia el disc, però és que a més era diumenge i totes les botigues estaven tancades. Totes? Tenia les 90 peles que costava el disc? Sí, em sembla que em faltava poc i segur que els pares s'enrotllarien i em donarien el que faltés, però estava tot tancat. Llavors vaig recordar que davant dels estudis de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, tocant a Passeig de Gràcia, on han estat pràcticament tota la vida i continuen en l'actualitat, llavors hi havia davant una màquina de discos, però no una màquina d'aquelles que hi havia als bars, que posant un duro podies escollir un dels discos que estaven allà. No, no, una màquina que venia discos, igual que hi havia màquines que venien tabac, oi? Però, esclar, n'hi havia uns quants. No tenies tants per escollir com en una botiga. I vaig anar cap allà corrents. I, efectivament, estava el Green River i me'l vaig comprar. La culpa de tot això la va tenir aquesta guitarra.

Green River, el riu verd de la Creedence Clearwater Revival, de 1969. No cal que us digui que no estan en ordre, eh? Vull dir, que hagi posat en primer lloc Elton John no vol dir que sigui un hit per ell, de l'1 al 10. I us entenc perfectament quan us sap greu haver deixat fora alguns que formen part de la vostra banda sonora i que estan més en el vostre cor que en el vostre cap. Perquè ara, per exemple, escoltarem Franco Battiato, esclar, jo diria, amb diferència als altres, que ha estat l'artista per al que no m'ha importat fer més quilòmetres per veure'l en concert, no? Però, clar, és que em posaria 50 d'en Battiato. Escoltarem la perspectiva Nevsky, basada en el llibre de Nikolai Gogol, de 1835, un llibre que pretenia aixecar i llançar a Rússia cap al progrés.

La perspectiva Nievski de Franco Battiato. Bueno, i evidentment després podríem posar Supertramp i els Eagles i els Beatles i els Stones i Bruce Springsteen i l'etcètera de les coses. Però me'n queda un, m'ha costat molt, perquè clar, aquí em carregava per posar-lo. Però per una sèrie de detalls ha guanyat ell, ha guanyat Roy Orbison. Però us he dit que la meva selecció seria sincera, seria d'acord. Jo realment vaig descobrir Roy Orbison quan ell se'n va anar. A veure, de petit coneixia el Pretty Woman, sobretot en versions al castellà que feien alguns conjunts de l'època, que li deien linda chica, por la calle vas... Va. Però jo no sabia que era de Roy Orbison, el Pretty Woman. I després, quan jo ja vaig començar a rebre novetats discogràfiques perquè ja feia programes de ràdio musicals, Roy Orbison no estava de moda ja. A finals dels 70, sí, havia, em sembla que havia rebut alguna cosa, el Blue Bayou i tal, però no era conegut per aquí. I el 88 ens va deixar, em vaig assabentar de que alguns dels més grans el tenien com un ídol i vaig voler saber qui era aquest senyor i què havia fet. I vaig descobrir una discografia brillant, única, irrepetible, però paral·lelament em va arribar el disc Mystery Girl, que va ser el seu disc pòstum. Ell se'n va anar molt jove, el desembre del 88, quan aquest disc ja estava gravat, feia poc que estava gravat, i em va arribar el single de promoció d'aquell àlbum, amb el You Got It, i a partir d'aquí va ser quan vaig començar a interessar-me per Roy Orbison. En qualsevol cas, crec que és una cançó sensacional.

0: El que necessitis, ho tindràs. You got it. Roy Orbison. Abans, Batiato. Creedence, Clearwater Revival. Brett, America. Carly Simon. Crosby, Stills, Nash & Young. Cat Stevens. I començant per Elton John, els meus 10 preferits. Gràcies per demanar-m'ho, Jordi Aniento Pons Arnau de Sabadell. La veritat és que m'ho he passat molt bé. Algú va dir, els impossibles d'avui seran possibles demà.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Quina és la teva cançó del record?
1: Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet en Josep Escámez Fernández, que ens diu: per una persona molt especial que es diu Carme, et demano Roberta, però en la versió de Los Catinos. Ah, doncs serveixi també per tenir un record per l'amic Manolo Veí, el cantant de Los Catinos, que primer van ser Los Ticanos i que malauradament ens deixava el 2020. Ells van ser dels primers conjunts en versionar el castellà clàssics italians, com aquest, original de Peppino Di Capri de 1963.

0: Ei, hola, com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Aquí col·leccionem bons records, com altres, per exemple, targetes postals. Bé, si ets dels habituals, dels fidels, aquest temps de ràdio, ja saps de què anem. Però la ràdio és tan fantàstica que sempre ens dona l'oportunitat de que ens descobreixin a cada programa nous amics, a cada cançó, a cada vivència recordada i compartida. D'alguna manera, vivim amb l'esperança de ser un record. Ramon de Campoamor assegurava que maca, molt maca, serà una esperança, però és molt dolç un record. I quan tu potser ja et pensaves que els tenies controlats, que els records ja no et feien pupa, així com per casualitat, passejant per el dial de la teva ràdio, ensopegues un bon sonet, el Malla, que posa cançons que encara et diuen cosetes al cor i a la memòria. Jo amb aquesta i en la meva adolescència m'imaginava conduint per la Gran Amèrica, per una autopista anomenada Aventura.

Ventura Highway. Autopista Aventura. Eren les harmonioses veus tan ben combinades del grup Amèrica. Aquells que es van fer tan populars el 1971 amb la peça Horse With No Name, que aquí es va dir un cavallo sin nombre. Però jo ara mateix estava pensant amb allò que volia fer cada vegada que escoltava aquesta cançó quan va sortir com a novetat i jo era un adolescent. Sí, m'imaginava per Amèrica, potser per la Route 66, conduint, quan encara no podia conduir, no tenia l'edat, però tenia tantes ganes. I estava pensant en totes aquelles coses que volíem fer i que encara no hem fet. Ens donarà temps de fer-les? Tindrem l'oportunitat? O serem tan babaus de tenir l'oportunitat davant dels nostres nassos i, com ha passat en tantes d'altres ocasions, deixar-ne escapar? Com quan se t'escapa el tren i tu ja estaves a l'andana, però se t'ha escapat i et quedes amb aquella cara de... Tu ja m'entens. Una tarda de dissabte de 1972, com sempre, estava amb la colla d'amics escoltant Rafael Túria a Ràdio Barcelona, en un programa que es deia Sabadeando. Però aquella tarda em comentava que hi havia una cançó que ja havia sigut número 1 als Estats Units feia molt de temps i que per fi es publicava a Espanya. Em va atrapar des del primer moment. No tenia mal gust, oi? Corazón de Oro. Per somiar desperts i en colors. Sí, esclar, era Neil Young.

0: Quina meravella. Neil Young. I la seva misteriosa relació... Keep me searching for a heart of gold. Amb els sentiments. Keep me searching and I'm growing old. Estava pensant que un record d'amor... també s'assembla a l'amor.
1: Sí.
0: També és una joia. I en aquella ràdio musical tan creativa, tan original, tan fantàstica que es feia des de Barcelona als anys 70, sonaven petits tresors com aquesta, que recordo que li agradava especialment al malaurat Tony Ronald, The Guitar Man.

0: amb cançons com aquesta. En aquells anys 70, em sembla que era encara més fàcil que ens enamoréssim, eh? I ens enamoràvem, sí. Esclar que els bons records duren molt temps,
1: sí.
0: Els dolents encara més. Totes aquestes, si em permeteu, són algunes de les meves cançons més especials. Ai, quantes vides desperdiciades, cercant aconseguir una felicitat que ja es té, però que moltes vegades no veiem. La verdadera felicitat potser consisteix en estimar el que tenim i no sentir-nos tristos per allò que no tenim. I un dia va venir de vacances la meva cosina Margarita, que vivia a França. Va portar un tocadiscos, petit, portàtil i uns discos. Uns discos que aquí encara no havien sortit. I de tots ells em va atrapar immediatament aquest. The Fool. El boig. Cantava en anglès, però era francès. Gilbert Montagnier.

0: aquesta, sens dubte, era una gran cançó, eh? Cocodrils. The Fool de Gilbert Montagné. Estic fent tot el possible perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I si és així, digue-ho als teus amics, eh? Que així encara en serem més. I seguirem endavant plegats. Potser som els últims romàntics. I què?
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I és que les cançons tenen un poder incalculable, increïble, espectacular. Els neuròlegs saben que l'única porta d'entrada al cervell és la memòria. I això és el que sempre intentem estimular-te des d'aquí. Ara m'estàvem recordant d'un estimat company de doblatge, del que hi ha après moltes coses, perquè també m'ha dirigit moltes vegades, que entre els companys li diem el Rocky, però que es diu Francesc Rocamora, de Sabadell. Un dia de festa d'estiu, no fa pas gaire, es veu que es va aixecar amb una cançó al cap. I no se la treia del cap ni volia treure-se-la. El que volia era identificar-la per buscar-la, per localitzar-la i tenir-la a prop. Allò que us dic jo a vegades, que hi ha cançons que hauríeu de tenir a la vostra farmaciola, al vostre botiquín d'emergències musicals, per si de cas. Per si un dia teniu que celebrar alguna cosa perquè tot ha sortit bé o tot el contrari, per si un dia la música us pot ajudar a superar un moment d'aquells tontets. Bé, al final no va poder més i a l'hora de dinar, que jo estava en un restaurant de Vinaròs, disfrutant del meu dia de festa, em sona el mòbil i era el Rocky, que em diu: "Sisplau, Albert, jo et canto una mica la cançó, però m'has de dir de qui és, perquè no ho puc suportar més, porto tot el matí donant voltes, la necessito i no tinc ni idea, no sé per on començar a buscar-la. Però sé que m'agradava molt, l'havia oblidat i avui no me la puc treure del cap." Bueno, doncs, la cançó era aquesta. La veritat és que en Rocky la va cantar prou bé per telèfon, perquè jo la vaig identificar de seguida. No va ser número 1 aquí. És dels anys 60, però és realment preciosa. De Roger Whittaker, Durham Town.

I tu potser estàs pensant que ja no es fan cançons així. Jo també ho estava pensant, i també estava pensant que m'hagués encantat ballar-la amb tu, però no estaves aquí. I que tranquil que es va quedar el meu compi francès quan finalment va localitzar la cançó aquesta de Roger Whittaker. I és que la música sempre es recorda. Va associada als records, igual que l'olfacte. Pots estar-ne ben segur, cocodril, cocodrila. El passat ens recorda contínuament el que ara no som. Chaplin deia que la vida no és significat i afegia que la vida és desig. T'has parat a pensar que les grans desil·lusions en algun moment de la teva vida han sigut grans il·lusions? Ai. Quan penses que coneixes totes les respostes, ve l'univers i et canvia totes les preguntes.

¿Y si tú no existissis? Es preguntava jo de Zen. Sí, aquell que va triomfar tant amb la cançó A toi, que també va fer en castellà. Algú se'n recorda d'aquesta? Corria 1982. Era realment

0: La història no acabava gens bé, almenys segons el videoclip que acompanyava aquesta cançó en aquell 1982, per exemple, el programa Aplauso de Televisió Espanyola, que aleshores encara continuava sent l'únic canal de televisió que podíem veure en aquest país. Five Miles Out va ser just anterior al gran èxit de Moonlight Shadow, perquè era una cançó també de Mike Oldfield i amb la veu de Mike Reilly, que durant un temps se li deia la veu de Mike Oldfield perquè cantava les seves millors cançons, les que ell escrivia i les que ell tocava. 5 milles fora, anava desviat aquell avió. Tot i que a mi em recorda Manresa.
1: Sí, sí, sí.
0: A mi aquesta cançó em recorda una història curiosa de Manresa, sí. Sonava per la ràdio i, bueno, allò, aquell oportunisme que tenen algunes cançons, que en aquell moment no te n'adones, eh? O sigui, la història, ja ho saps, no sembla mai història quan l'estàs vivint. La cara us posaré és la banda sonora d'un conte meravellós que vaig tenir l'oportunitat de viure la Setmana Santa de 1984. Va durar com la Setmana Santa, només 5 dies, però sempre va quedar el seu record i aquesta cançó. Una cançó que aquella Setmana Santa del 84 em van enviar perquè era novetat de la setmana. Em va sorprendre des del primer moment. Després no va ser número 1, però va sonar força. Will It Be Good? Un senyor que vaig tenir l'oportunitat més tard d'entrevistar en directe, Nick Kershaw.

0: I allà, a la gran pantalla, Viena li deia a Johnny Guitar: menteix-me i digues que m'estimes. I la malaurada actriu Maria Esquerino, una de les primeres entrevistes de la meva vida, amb només 15 anys, sempre deia últimament que la joventut està per damunt de tot i que és el que sempre es troba més a faltar.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Hoy el viento sopla más de lo normal.
5: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
6: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
5: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Misión.
6: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
5: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
6: Ajuntament de Benicarló.
7: Aquest cap de setmana vine a la 11a Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Demostracions d'artesania, música de carrer, actuacions, visites guiades a la cooperativa Caterra, tallers, concurs tradicional de plegar i pelar ametlles, exposicions, activitats infantils i el dinar popular. Es recomana reserva prèvia. Venda de tiquets al 977-439-754, festaametllapoblemassaluca.cat i el mateix dia de la festa. Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Una jornada per gaudir en família. Amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Terra Alta i la Diputació de Tarragona.
8: Imagina. Imagina Ràdio. Amb tots vosaltres, Albert Malla.
0: Algú ha definit el temps com allò que els homes intentem matar, però que acaba matant-nos. Els indis Hopi, a les praderies americanes, reflexionaven sobre el futur i deien: el temps és ara, i nosaltres, aquells que estàvem esperant. Potser sí. Aquí intentem congelar el temps i els records. Has connectat amb el Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Et sona això que està entrant? A mi sempre m'ha agradat molt.
9: Recordes? Cocodril? Like

0: Nightingale, una de les bones, i en té moltíssimes, de la meva estimada Carole King, que al costat de la seva parella artística i sentimental Gary Goffin van muntar una autèntica fàbrica de bones cançons per ells i, sobretot, per molts d'altres intèrprets que amb elles van triomfar. Ja saps que el Cocodril és la crònica sentimental de més de 50 anys de música pop. Per gent com tu, amb sensibilitat musical i malgrat tots els obstacles, seguim endavant. I cada vegada amb més amics, amb més oients. Diuen que la música és capaç de despertar les emocions adormides, moments oblidats en alguna part de la memòria. Ens agrada despertar el millor d'una època daurada i possiblement irrepetible. En aquesta estoneta estem compartint algunes de les meves cançons més especials. Si ara pogués preguntar-li al radiofonista Luis Arribas Castro, Don Pollo, quina podria ser una de les seves cançons més especials, segurament em diria una que de tant en tant comentava per antena. Quan als anys 70, durant tot el matí del diumenge, anava repetint allò que deia...
1: Buenos días, Cataluña. Saluditos desde la radio. ¿Sabes una cosa? ¡Qué bonita eres, Cataluña! ¡Qué bonita eres, Cataluña!

saps, una de les primeres en català del Nano. Una de les que més li agradaven a Luis Arribas Castro, el genial radiofonista. De vegades ens recordem d'alguns episodis de la nostra vida i a l'arribar a certa edat ja hem de trobar proves per estar ben segurs que no els hem somiat. Sí, necessitem proves per estar totalment convençuts de que allò que recordem realment va succeir.

Una petita obra d'art d'aquella primera època dels germans Vigís, amb aquella vena dramàtica, amb aquells lentorros que estremien a les noies i feien somiar als nois, quan per fi elles deien que sí, que estaven disposades a ballar una balada de dos en dos. Apropet l'un de l'altre, no gaire apropet, perquè llavors contínuament estaven separant-te amb l'efecto palanca, no?, amb el que es deia, amb els colzes. Acabaves esgotat i bastant nerviós. Però és el que hi havia, és el que ens ha tocat viure, per sort o per desgràcia, tota una generació de cocodrils. La cançó era Wars.

fiscalitzar, com ha fet altres vegades. Deixa la porta ben oberta, dona-li facilitats, prepara el sofà més còmode, que s'hi trobi a gust. I després, sobretot, intenta que no torni a marxar. Esclar que no sé per què. Com deia Voltaire, no sé per què m'enrotllo. Deia Voltaire, hi ha algú tan intel·ligent que aprengui de l'experiència dels altres? No.

Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego,

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon gran eslam la Cinta 2026 a Smashport Center, Tortosa. Categories masculines i femenines, premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89, Tortosa. I dijous 3 de setembre, tardeo i baldenada popular. Segon gran eslam la Cinta 2026 a Smashport Center.
2: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
3: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moderogar. Smart TV LG Cunet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'un metre 75, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
5: Imagina. Imagina Ràdio.

0: d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Hoy el viento sopla más de lo normal.
5: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
6: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
5: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Missió.
6: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
5: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
6: Ajuntament de Benicarló.
7: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
8: Imagina Radio.
9: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, amants del ciclisme. Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant. Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
6: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
0: Imagina Ràdio.

0: Cosu, d'avui i d'ahir.
1: Bueno.
0: Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Hoy el viento sopla más de lo normal.
3: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
4: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
3: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Misión.
4: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
3: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
4: Ajuntament de Benicarló.
5: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
6: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
5: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
5: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
6: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
7: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
8: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
2: Canaló de tàrtar de tonyina roja amb soia. Carpaccio de vaca wagyu cimental amb escuma d'albergínia. Pop a la brasa amb sal maldon i allioli. Daus de bacallà arrebossat amb panko. I hamburguesa de wagyu cimental amb foie d'ànec i tòfona d'estiu. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
3: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV LG Cunet de 55 pulsades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'un metre 75, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
5: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
6: La millor música
5: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: Hoy el viento sopla más de lo normal.
3: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
4: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
3: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Missió.
4: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
3: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
4: Ajuntament de Benicarló.
5: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
6: Aquestes festes de la cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon gran eslam la cinta 2026 a Smashport Center. Tortosa. Tortosa. Categories masculines i femenines. Premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89. Tortosa. I dijous 3 de setembre, tardeo i baldanada popular. Segon gran eslam la cinta 2026 a Smashport Center.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, amants del ciclisme. Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant. Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
2: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon gran eslam la Cinta 2026 a Smashport Center, Tortosa. Categories masculines i femenines, premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89, Tortosa. I dijous 3 de setembre, tardeo i baldenada popular. Segon gran eslam la Cinta 2026 a Smashport Center.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
2: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moderogar. Smart TV LG Qnet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'un metre 75, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
4: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parc Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.

0: avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents. Indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.

0: els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

Imagina Radio.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir. Porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.